Primera pregunta per la gent de Balenyà. Atenció, per als nois de Balenyà, perquè aquí tot nois, eh? Com s'anomena el procés que experimenten alguns animals quan passen de la forma de larva a l'estat adult amb un aspecte